0: Estamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dimecres 29 de juliol de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
3: Obramat Castell.

0: Ion, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
1: Lorache.
2: La temperatura máxima per avui és de 30 graus i la mínima de 24 graus. El vent ha començat bufant del noroest a 5 km per hora i arribarà fins als 25 km per hora. El índex ultravioleta màxim per avui és de nivell 9 i serà un dia molt solejat, tot i que hi haurà núvols fins a les 12 del migdia.
0: Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Ja estem a dimecres 29 de juliol i avui se celebra la festivitat de Santa Marta. Moltes felicitats a totes les martes que avui celebren el seu sant i una especial felicitació per a Marta Ferreres, que avui també celebra el seu 50 aniversari per molts anys. Ara sí, fem un repàs a l'actualitat festiva i cultural de la nostra comarca i comencem amb les festes de Tírig, que avui celebra el dia de la ràdio Cadena Ser. La jornada començarà avui a les 9 del matí amb la construcció de Cadafals. A les 10 s'iniciarà la jornada especial de la Cadena Ser. Seguidament, a les 11 hi haurà una visita teatralitzada per a les famílies. A les 2 i mitja hi haurà concurs de paelles, bingo i concurs de guinyot express. I ja de vesprada, a partir de les 6, es disputaran les gincanes infantil, sènior i d'adults. A les 7 i mitja arribarà el tardeo amb el grup Tribant a la plaça de l'Església i a les 10 i mitja de la nit la jornada culminarà amb la nit màgica de Xarxa Teatre i el tradicional Correfoc, organitzat per la Cadena Ser i l'Ajuntament. A Sant Jordi, avui és el dia de carrosses. A les 12 del matí començarà la roda Bars, amenitzada per la xaranga Bella Band. Per la vesprada, a les 8 i mitja, se celebrarà la 22a desfilada de carrosses pels carrers del municipi, amb la participació de les colles de Sant Jordi. En acabar el recorregut, la festa continuarà a la pista anexa al poliesportiu amb una discomòbil oberta per a tot el públic. L'Ajuntament de Morella ha presentat el llibre de festes 2026 que començarà a repartir-se entre els veïns a partir d'avui dimecres. La publicació inclou tota la programació del mes d'agost, així com els actes de les festes de Morella i dels nuclis de Xiva, Orteix, Herbeset i La Pobleta. Com a novetat, el llibre anirà acompanyat d'una guia comercial amb les empreses col·laboradores. Des del Consorci destaquen que la programació ofereix activitats per a tots els públics durant tot el mes d'agost, amb les festes principals entre el 14 i el 23 d'agost. Vinaròs impulsa una nova campanya de reciclatge a les platges. L'Ajuntament de Vinaròs s'ha sumat un any més a la campanya Reciclar per a Conservar, una iniciativa de Coembes i de la Generalitat per a fomentar el reciclatge i conscienciar sobre la importància de mantindre netes les platges i protegir el medi marí. La campanya ha inclòs activitats informatives al Passeig de Colom i també xerrades d'educació ambiental per a prop de 200 alumnes del campus d'estiu Lilla, amb l'objectiu de promoure els hàbits de reciclatge entre els més joves. I Sant Mateu es converteix en l'epicentre internacional de la dansa contemporània perquè el poble acull aquests dies la quarta edició de Nodus, la residència internacional de dansa contemporània impulsada per la Fundació Caixa Castelló. Cinc joves creadors precedents d'Europa, Amèrica i Àsia treballen fins al 31 de juliol, aquest divendres, en un procés d'investigació i creació coreogràfica, que culminarà amb una presentació oberta al públic a l'Auditori Municipal. L'edició d'enguany ha batut tots els rècords de participació amb 185 sol·licituds procedents de 54 països, consolidant Nodus com una de les residències de dansa contemporània amb més projecció internacional. Els artistes seleccionats desenvolupen les seues propostes en un entorn de treball col·laboratiu sota la direcció artística del Premi Nacional de Dansa Toni Aparici.
1: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
2: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
3: Busques un pla per aquest estiu? Els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, tens una cita a Anam Experience Market, a Rossell.
4: Pues arriba un dia i tot ha canviat.
3: Tres dies per gaudir de música en directe, mercat, food trucks, show cooking, espectacles i activitats per a totes les edats en un entorn natural únic. I aquest any, l'escenari vibrarà amb les actuacions de Cat Versiono, Guillem Mayo, Aurims i el grup revelació del moment, Ciderland. Vine en família, amb amics o en parella i deixa't sorprendre per un cap de setmana ple de música, gastronomia i bon ambient. Anam Experience Market, moments que fan estiu. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, a Rossell. T'hi esperem.
2: La Unió reclama ajudes urgents després de l'incendi de la Serra d'Espadà. La Unió Llauradora i Ramadera ha demanat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària per a evitar que l'incendi de la Serra d'Espadà provoqui l'abandó de les explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles de la zona. L'organització reclama ajudes directes i compensacions econòmiques perquè, segons el seu secretari general, Carles Peris, el veritable repte comença ara, una vegada extingit el foc, i advertís que sense una resposta ràpida moltes explotacions podrien no recuperar-se. Escoltem el secretari general Carles Peris.
5: La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària i ramadera, perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uxó i, per tant, no podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que, al final, mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
2: I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí, així a Ser Maestrat. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.

0: revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Ja estem a dimecres 29 de juliol i avui se celebra la festivitat de Santa Marta. Moltes felicitats a totes les martes que avui celebren el seu sant i una especial felicitació per a Marta Ferreres, que avui també celebra el seu 50 aniversari per molts anys. Ara sí, fem un repàs a l'actualitat festiva i cultural de la nostra comarca i comencem amb les festes de Tírig, que avui celebra el dia de la ràdio Cadena Ser. La jornada començarà avui a les 9 del matí amb la construcció de Cadafals. A les 10 s'iniciarà la jornada especial de la Cadena Ser. Seguidament, a les 11 hi haurà una visita teatralitzada per a les famílies. A les 2:30 hi haurà concurs de paelles, bingo i concurs de guinyot express. I ja de vesprada, a partir de les 6, es disputaran les gincanes infantil, sènior i d'adults. A les 7:30 arribarà el tardeo amb el grup Tribant a la plaça de l'Església i a les 10:30 de la nit la jornada culminarà amb la nit màgica de Xarxa Teatre i el tradicional Correfoc, organitzat per la Cadena Ser i l'Ajuntament. A Sant Jordi, avui és el dia de carrosses. A les 12 del matí començarà la roda bars amenitzada per la xaranga Bella Band. Per la vesprada, a les 8:30, se celebrarà la 22a desfilada de carrosses pels carrers del municipi amb la participació de les colles de Sant Jordi. En acabar el recorregut, la festa continuarà a la pista anexa al poliesportiu amb una discomòbil oberta per a tot el públic. L'Ajuntament de Morella ha presentat el llibre de festes 2026 que començarà a repartir-se entre els veïns a partir d'avui dimecres. La publicació inclou tota la programació del mes d'agost, així com els actes de les festes de Morella i dels nuclis de Xiva, Orteix, Herbeset i La Pobleta. Com a novetat, el llibre anirà acompanyat d'una guia comercial amb les empreses col·laboradores. Des del Consorci destaquen que la programació ofereix activitats per a tots els públics durant tot el mes d'agost, amb les festes principals entre el 14 i el 23 d'agost. Vinaròs impulsa una nova campanya de reciclatge a les platges. L'Ajuntament de Vinaròs s'ha sumat un any més a la campanya Reciclar per a Conservar, una iniciativa de Coembes i de la Generalitat per a fomentar el reciclatge i conscienciar sobre la importància de mantindre netes les platges i protegir el medi marí. La campanya ha inclòs activitats informatives al Passeig de Colom i també xerrades d'educació ambiental per a prop de 200 alumnes del campus d'estiu Lilla, amb l'objectiu de promoure els hàbits de reciclatge entre els més joves. I Sant Mateu es converteix en l'epicentre internacional de la dansa contemporània perquè el poble acull aquests dies la quarta edició de Nodus, la residència internacional de dansa contemporània impulsada per la Fundació Caixa Castelló. 5 joves creadors precedents d'Europa, Amèrica i Àsia treballen fins al 31 de juliol, aquest divendres, en un procés d'investigació i creació coreogràfica que culminarà amb una presentació oberta al públic a l'Auditori Municipal. L'edició d'enguany ha batut tots els rècords de participació amb 185 sol·licituds procedents de 54 països, consolidant Nodus com una de les residències de dansa contemporània amb més projecció internacional. Els artistes seleccionats desenvolupen les seues propostes en un entorn de treball col·laboratiu sota la direcció artística del Premi Nacional de Dansa Toni Aparici.
2: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
1: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
3: Busques un pla per aquest estiu? Els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, tens una cita a Anam Experience Market, a Rossell.
4: Pues arriba un dia i tot ha canviat.
3: Tres dies per gaudir de música en directe, mercat, food trucks, show cooking, espectacles i activitats per a totes les edats en un entorn natural únic. I aquest any, l'escenari vibrarà amb les actuacions de Cat Versiono, Guillem Mayo, Aurims i el grup revelació del moment, Ciderland. Vine en família, amb amics o en parella, i deixa't sorprendre per un cap de setmana ple de música, gastronomia i bon ambient. Anam Experience Market, moments que fan estiu. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, a Rossell. T'hi esperem.
1: La Unió reclama ajudes urgents després de l'incendi de la Serra d'Espadà. La Unió Llauradora i Ramadera ha demanat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària per a evitar que l'incendi de la Serra d'Espadà provoqui l'abandó de les explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles de la zona. L'organització reclama ajudes directes i compensacions econòmiques perquè, segons el seu secretari general, Carles Peris, el veritable repte comença ara, una vegada extingit el foc, i advertís que sense una resposta ràpida moltes explotacions podrien no recuperar-se. Escoltem el secretari general Carles Peris.
5: La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària i ramadera, perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uxó i, per lo tant, no podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, pues, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que, al final, mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals, i també fan un paper fonamental de tallafoc.
1: I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí, així a Ser Maestrat. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.

0: vull explicar.
1: Arriba Rossell, l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
0: Un dia i tot va canviar.
1: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. Del 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 10:30 hores, comença l'experiència.
0: I ara vull estar amb tu, tu, tu.
1: Hi ha una activitat per als més menuts i...
2: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Compartir un melón de Aldi en verano es lo mejor.
5: No lo comparto.
4: ¿Lo que he dicho?
5: No, el melón. Esta semana el melón a 0,79 el kilo.
4: Y el tomate en rama a 1,35 el kilo. Últimos días para ganar el viaje de tu vida y más premios increíbles en la app. Más info en aldi.es. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
6: En la cadena SER.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Oi por Oi del dia d'avui, dia 29 de juliol del 2026, i es comencem en Lluís Ballesteros. Ell és l'organitzador del tercer concurs del karaoke Así a Vinaròs, que tindrà lloc el mes d'octubre. Parlem de preinscripcions, de com serà l'organització, dels premis, que el primer, el guanyador, tindrà un premi de 600 euros, el segon 400 i el tercer de 200 euros. Les participacions i inscripcions es començaran a partir de l'1 de setembre per a la gent que encara no ha participat, i el 15 d'agost es comencen per a la gent que ja ha participat els dos concursos anteriors. A més, també parlem amb Domingo Giner sobre el tema dels pressupostos. Ell és tant diputat autonòmic com l'alcalde de Sant Rafael del Riu. I primerament, doncs, vos deixo en l'entrevista a Lluís Ballesteros.
1: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Irich ja batega de festa. Del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del Ball Pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Irich. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírig.
0: Hola, bon dia. Avui estic amb Lluís Ballesteros. Ell és l'organitzador del tercer concurs de karaoke a Vinaròs. Primero que nada, muchísimas gracias por venir.
3: Gracias a vosotros.
0: Y bueno, como he dicho, este año el concurso de karaoke de Vinaròs alcanza la tercera edición. ¿Cómo nació la idea de poner en marcha esta iniciativa?
3: La idea partió porque no había concurso y se hacían varios por la comarca, ¿no? Por ejemplo, en San Carlos de la Rapita hace ya 20 años que se hace lo que llaman la gala del karaoke, y van haciendo una serie de eliminatorias, y el día, creo que es 14 de agosto, siempre hacen una gala en el pueblo financiada por el ayuntamiento, y hacen una gala muy bonita en la que participan los 20 mejores. Y bueno, con esa idea pensamos que Vinaròs, que tenía su karaoke, su local de karaoke aquí, pues podía hacer también un concurso. Y bueno, pues nada, lo tiramos adelante y empezamos a buscar oportunidades, que nos ha costado mucho, porque no hay patrocinaje para nada de esto. Sí. Pero bueno, este año, que ya es el tercero, pues intentamos seguir la ruta y seguir trabajando en este tema.
0: ¿Esperabais que esta iniciativa llegara a consolidarse? Porque al final ya son 3 ediciones.
3: Pues con todo el trabajo que ha dado y la falta de ayudas, ya digo, ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque ya incluso el primer concurso que hicimos ya tuvimos 42 inscritos. El año pasado tuvimos 56. Y este año pues esperamos todavía.

0: Res passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des del Canà. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanà serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la Fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
1: El carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu, el carnaval es viu a Vinaròs. No t'ho perdes.
2: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a la segona secció de l'Oi por Oi del dia d'avui, 29 de juliol del 2026. Avui es comencem amb la participació a l'entrevista que li van fer a la plataforma per la reobertura del cine a Vinaròs. Elles parlen de la necessitat de tindre una zona de cultura, una zona de cine, tant per a xiquets com per a espectacles culturals també. Parlem en Òscar Pitarch, el gerent o qui maneja los hilos al laberinto de Peñíscola, i ens parla pues, de les novetats, de com va anar i com està anant el turisme a Peñíscola. I finalment parlem en Amadeo Vinaró, qui és el gerent i l'organitzador de la Nama Market Experience, que tindrà lloc a Rossell els dies 31 i 2 d'agost. Així que primerament vos deixo en la plataforma per a la reobertura del cinema a Vinaròs. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més a la nostra, al nostre programa de l'Oi por Oi de Ser Maestrat, a la secció d'entrevistes. Avui estic en la plataforma per l'obertura del cinema a Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre i si vos voleu presentar una a una.
3: Gràcies a vosaltres per acollir-nos. Jo sóc Lívia Álvarez, que formo part de la plataforma pues, més o menys quasi des del començament.
4: Jo sóc Aurora Ferreres, jo no fa tant, ja fa un parell d'anys crec que estic a la plataforma, però crec que és important el defensar que hi hagi un cine a Vinaròs.
5: I jo sóc Rosa Roca, que estic des de l'inici de la plataforma lluitant tants anys per això.
4: Una veterana.
2: Pues sí, totalment. I bueno, jo volia parlar amb altres perquè recentment es va suspendre el Festival de Curtometratges. Què va succeir?
3: Pues el pasado martes día 21, en la sesión de inauguración del 25º aniversario del Festival de Cortometrajes Agustí Comes, la sesión inaugural se tuvo que suspender porque había una ligera brisa marina que provocó que la pantalla donde se proyectaban los cortometrajes pues hubo un momento de incertidumbre que parecía como que se vencía encima del público. Claro, esto viene a manifestar venimos a manifestar la rabia e indignación que supone que un festival de reconocimiento internacional como es el Festival de Cortometrajes Agustí Comes se tenga que celebrar en unas condiciones que para la categoría del festival son precarias, porque ahora mismo Vinaròs adolece de un espacio como debería ser un cine para poder realizar un festival de estas características. O sea, yo creo que aquí estamos todas de acuerdo en que en ningún festival internacional que se realice en cualquier otra ciudad española, como pueda ser la Seminci o el Festival de Málaga, innumerables que hay sobre el cine, no se realice en unas infraestructuras como debía ser. y que estemos expuestos a las condiciones climatológicas o acontecimientos como los que pudieron ocurrir el pasado martes. Mm. Y es un poco lo que viene a defender la plataforma desde el comienzo, desde el 2019, a reivindicar que una población como la que tiene Vinaroz y alrededores, que al final somos una conurbación de aproximadamente unos 100.000 habitantes, uh-huh, no disponga de unas instalaciones adecuadas donde se pueda celebrar la cultura como es el cine.
6: Y bueno, para la gente que no vos coneiga, ¿cómo va néixer aquesta plataforma?
4: Pues, de fet, va començar quan se va tancar el JJ, el 2019. Ja el Rosa i Paco i altres es van ajuntar per a demanar que l'Ajuntament s'impliqués en la reobertura del JJ. De fet, havíem buscat una empresa que gestionés el JJ i el 2021 va haver un acord per unanimitat a l'Ajuntament de recolzament de l'obertura del cine, i després de presentar 3.473 signatures, és a dir, recolzament popular n'hi havia, de fet sempre n'hi ha hagut, perquè sempre que han fet alguna acció la gent està dient que vol cine, i de fet encara se veuen cartells que van posar per les botigues. Jo sempre dic, més cartells haguéssim tingut, més cartells haguéssim penjat, perquè la gent és a dir, tu veies que la gent estava demanant cine, que vol que hi hagués cine. Bueno, el cas és que se van presentar aquestes signatures a l'Ajuntament, va haver un acord per unanimitat de tots els partits polítics, efectivament, de recolzar la reobertura del cinema, i va haver un compromís de destinar 24.000 euros anuals. És a dir, que havia un acord unànime per part de tot l'Ajuntament de destinar uns diners concrets. Ja estava l'empresa buscada i tot. Però al final, per una qüestió de si s'havia de... Ara tu això te'n recordaràs tu millor.
5: Sí.
4: De si s'havia de subvencionar durant més anys o menys anys, doncs se va quedar la cosa suspesa. Uh-huh. I així estem. Uh-huh. Al cap dels anys, el JJ ja no es pot reobrir. En aquell moment sí que se podia reobrir. En els anys, doncs les coses, clar, vull dir, se van deteriorant. Per uns motius o per uns altres. Per tant, però de totes maneres, és a dir, Vinaròs té la població suficient i a més és la capital de la comarca, és a dir, hauria de tindre totes les infraestructures necessàries de tot tipus i necessita un cine, necessita, o sigui, no un espai allò multidisciplinar com si tinguéssim una població de 5.000 habitants, no, necessita tot el que, un auditori, un teatre, un cine, tot el que faci falta i no el tenim. Per tant, a pesar de que el JJ pues bueno, ja no se pot en principi reobrir o això apareix, seguim pensant que fa falta un cine i que per tant l'Ajuntament s'ha d'implicar, perquè fa falta el recolzament de l'Ajuntament per poder obrir un cine, s'ha d'implicar en aquest objectiu.
6: I bueno, jo vos volia preguntar també quina és la implicació per part de l'Ajuntament, perquè si en el seu dia van aprovar el fer un cine, què ha passat?
4: Pues el que ha passat és que s'ha quedat ahí. Sí que se van, en aquell moment sí que havia el compromís, però després ahí s'ha quedat el compromís i pareix que s'hagi oblidat.
5: Bueno,
4: I tampoc no se veu, o sigui, nosaltres anem a plens, fem coses, vull dir que sí, te diuen que sí, però no veus realment una voluntat, en els anys que fa no veus una voluntat política per part de ningú dels que estan a l'Ajuntament, de cap partit real, per tirar endavant. Sí que van dir els que estan en el moment, doncs van dient sí, farem, però és a dir, el que seria tindre un cine com cal per poder fer una programació per grans menuts, per a tota la gent que pogués anar aquí al poble i no haver-se de desplaçar, i després que se puguen fer events com el festival de cine o cineclubs o altres coses que se poguessin fer, això no ho tenim. Ni es veu cap, bueno, no es veu que a curt termini pugui haver.
5: Jo voldria completar una mica el que diu Aurora, perquè jo estic des del principi, no? Sí, el tema era burocràtic, perquè l'empresa que estava disposta a vindre a Vinaròs i teníem molta garantia de que era una empresa a la nostra manera de veure el cine. Era una empresa de Cambrils, ho dic així, i van vindre a negociar moltes vegades en l'Ajuntament i estaven, bueno, pues, ells canviaven el pati de butaques, se feien càrrec de la càmera, un munt de despeses, però claro, per això també necessitaven un temps de garantia que poguessin recuperar el capital i fer una mica de negoci. Evidentment això era una empresa privada. I la burocràcia del moment van dir que allò eren, demanaven 10 anys i aquests 10 anys no entraven dins de l'esquema que se necessitava, només podia ser 5 anys. Total, que l'empresa em va dir, això no ens interessa, l'Ajuntament va passar de tot, no va veure mai aquesta necessitat. Jo crec que no van ser mai conscients de la importància del cinema, no. I al final, pues, esta empresa se'n va anar, va vindre un altre partit polític que va dir, en principi va dir que no seria complicat, que ells pensaven que seria fàcil de resoldre, però a hores d'ara estem igual, han passat tots aquests anys i estem igual que al principi, burocràcia i pals a les rodes, estem des del principi igual i portem del 19, que ho han dit elles, del 19 lluitant per això. Reunions, han vingut aquí a la ràdio, han anat a fer bueno, mil coses, ens han mogut molt, continuen reunint-nos i no sabem més què fer, eh? I ara, pues, degut a lo que ha passat, és que és vergonyós, no? Pues ese es el motivo que estem aquí.
3: Es que ¿qué proyección puede tener un festival internacional que celebra su 25º aniversario en las condiciones en las que se tiene que celebrar, en las que se tiene que cancelar en la sesión inaugural? Es que la verdad es que manifestamos rabia y tristeza por todo esto que está pasando y es lo que manifestamos. Es una cuestión transversal. Ha pasado por todos los equipos políticos, por todos los colores de todos los ayuntamientos. Y la voluntad política se manifiesta en dotación presupuestaria. La dotación presupuestaria ahora mismo que hay en el municipio de Vinaròs en cuanto a temas culturales es irrisorio. Entonces, si no hay una manifestación en aportación económica, pues todo se queda en palabras. Y me refiero a absolutamente a todos los colores políticos, porque aquí

0: somos de apoyo, somos muchísimas personas. Uh-huh. Viene manifestado por las firmas que ya recogimos en su momento. Y activamente, pues somos unos cuantos que nos vamos pues turnando para hacer todas estas acciones de pues recogida de firmas, ir a los ayuntamientos, reparto de octavillas. Al final es mucho el trabajo que se realiza. Nos reunimos pues al menos trimestralmente con el ayuntamiento para ver cómo está la situación y si hay algún tipo de avance. Y pedimos que sea una realidad el que se manifieste en temas económicos la importancia de la cultura.
1: Uh-huh. Yo pues volia preguntar també entenc que sí, òbviament, de quina manera beneficiaria la reobertura d'un cine a la convivència i sobretot a la vida social del poble.
2: Això, jo volia parlar d'aquest tema, que dic que no ens en cansarem de repetir-ho. Ho hem dit milions de vegades, però ho tornarem a dir. El cinema és molt més que un entreteniment. És un espai de trobada, de reflexió i emocions compartides. És cultura, és educació i és memòria. Per això defensar el cinema és un dret de tota la ciutadania a gaudir de cultura en condicions dignes. Sí. Jo volia fer també, tots estem d'acord, sí. No? Però volia tornar a dir, donar suport als membres del Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comas, perquè ells hi dediquen temps, il·lusió, esforç perquè Vinaròs tingui un esdeveniment cultural de tanta qualitat i categoria. És així, coneixem els membres de la plataforma i sabem que són altruistes i estan tot l'any treballant per això l'agobio, el sofoco que van passar el dimarts va ser horrorós per ells, horrorós per ells. I este recolzament, vale? O sigui, que el que va passar el dimarts, que no caigui en l'oblit, perquè la memòria és curta, saps? Que no caigui en l'oblit, que serveix que per obrir els ulls i entendre que Vinaròs necessita un espai estable i adequat per al cinema, estable i adequat. La cultura no pot dependre de la sort ni de la provisionalitat. Ells estan provisionals, ells estan a veure plourà, l'any passat va ploure, fa vent, fa no sé què, però quina vergonya és esta. Entonces pensem que no podem acceptar que una ciutat de la dimensió i vitalitat de Vinaròs s'hagi de desplaçar a altres poblacions cada vegada que vol gaudir d'una bona pel·lícula. La cultura no hauria de ser un privilegi reservat a les grans ciutats. Ha de ser un dret accessible a tothom. Quan una ciutat inverteix en cultura, no està fent una despesa, està construint futur. Això hem de tindre-ho tots molt clar i crec que la gent que vam assistir, que som 500 entrades, perquè també hi ha un tope, que si siguessin 700 també ompliríem. El primer dia diu que es van acabar. Les 500 localitats que tenien disponibles no van poder ni obrir la taquilla perquè no quedaven. Mm. O sigui que no ens podem queixar de que Vinaròs no interessa el cine, com ens van dir els polítics en moltes ocasions. Que érem 4 cinèfils bojos pel cine. Això és molt insultant, que ens diguin aquestes paraules. I això se va dir a l'Ajuntament de Vinaròs. Pues bueno, que entren, que veiguen, que miren la gent com respon quan se tracta del cine.
1: I jo vos volia preguntar també què pedran les noves generacions si Vinaròs continua sense cine, sense cultura.
2: Claro. És que tot, la cultura és progrés, la cultura és futur, tota la gent
3: és educació,
2: és educació,
3: aprens, el que diu ella, te relaciones no només quan vas al cine, te relaciones quan te trobes, quan surtes després. A més, sempre hem defensat tindre un cine al poble, perquè tindre un cine al poble ajuda a socialitzar. Pot anar la gent gran que potser d'una altra, que no es pot desplaçar, pot anar la gent molt jove que tampoc encara no conduïs i ha de dependre dels adults perquè els porten aquí i allà, i la gent jove.

0: ella sola, vull dir, no té que esperar que els pares es porten en posta per anar al cine. Després quedes abans potser per prendre alguna cosa, quedes després per sopar o vull dir que és una manera de també donar-li vida al poble.
1: Sí, dinamitza econòmicament.
0: Econòmicament i socialment i comercialment, de totes les maneres. I a part és això, és entreteniment, és educació, és memòria, que ha dit, o no, o al contrari, te projecta cap al futur, perquè de pel·lícules n'hi ha de totes les maneres. Total. I per tots els gustos i per tots els públics. És a dir, que és riquesa. I això de que la cultura no serveix per res no és veritat. Serveix, la cultura serveix, és molt necessària. És a dir, que si no, si, com a mínim alimenta l'esperit a part d'altres coses. I també mou diners. És a dir, que no és que no mogui diners la cultura, només hi ha que saber veure.
2: I l'experiència també és que la gent d'una edat, per exemple com la meua, que no hem tingut accés a una universitat perquè en aquell temps la gent senzilla, treballadora, com era la meva família, no ens podien enviar a Barcelona ni a València a les universitats. El cine ha sigut la meva universitat, perquè jo, des del primer cineclub que va haver a Vinaròs, en una època difícil, encara estàvem època franquista, nosaltres vam fer el primer cineclub aquí a Vinaròs i vam triar pel·lícules que valien la pena, directors meravellosos, i fem un cineclub en comentaris. Jo vaig aprendre molt d'aquesta experiència i a partir d'aquest moment pues jo vaig continuar veient cine i sabent que vaig aprendre molt, i no vaig anar a la universitat, però vaig aprendre molt pel cinema.
1: Yo, bueno, sino lo que comentabas, que además la cultura cinematográfica también se aprende, la única manera de aprenderla es viendo cine. Sí. Y si queremos seguir que el Festival Internacional tenga la categoría que tiene, lo que necesitamos es una ciudadanía formada, también con un espíritu crítico, y eso solamente se consigue viendo cine. Es muy importante que las nuevas generaciones vean cine. Y la manera de hacerlo es en un local como debe ser.
3: Totalment. Jo, com a última pregunta, quin missatge li donaríeu a l'Ajuntament de Vinaròs?
0: Bueno, pues que ja s'ha vist amb el Festival Internacional de Curtmetratges que la gent sí que respon. Amb totes les accions que han fet s'ha vist que respon. Encara vam repartir cartells per les botigues i sempre dic que més cartells haguéssim tingut, més cartells haguéssim repartit. Encara se'n veuen de penjats per les botigues de Vinaròs vol cine, perquè la gent vol cine. És a dir, que la gent sí que, si hi ha un cine, respon. Si hi ha una programació adequada, respon. Els curtmetratges no són pel·lícules comercials i fàcils, i en la plaça de Bous està plena, ja ho ha comentat ella. Se van vendre, el primer dia ja se van vendre totes les entrades. El segon dia ja molta gent anava preguntant si sobraven entrades perquè s'havien quedat sense entrades. També, bueno, quan comentat les meves companyes, és a dir, tenim un festival consolidat que val molt la pena, en una gent que està treballant en voluntariat i treballant molt i posant molt d'esforç perquè això tira endavant, i ha de tindre les condicions adequades per a que se pugui portar a terme. No l'hem de deixar perdre, l'hem de cuidar.
3: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre, per reivindicar que Vinaròs necessita un cine, que necessita cultura, i moltíssimes gràcies per vindre.
2: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat també que mos heu donat.
3: Sí. Per supost.
4: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964 47 48 21.
4: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitalden Benicarló, sonríe sin límites.

0: Africa.
1: Arriba Rosell, l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
0: Un dia i tot va canviar.
1: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. Del 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 10:30 hores, comença l'experiència.
0: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu.
1: Hi haurà activitats per als més menuts i no tan menuts. Tallers de jocs gegants, espectacles i molt de ritme fins a la matinada. Tindrem en directe a los chicos, a Guillem Mayo, a Urins i, com no, a Siderland. No t'ho pots perdre, anem a Experience Market, a la fresca, amb bon ambient, cultura i diversió per a tots els gustos. T'esperem a Rosell del 31 de juliol al 2 d'agost.
0: Viatges per tot el món, pensem que trobaria.
2: Molt bon dia i benvinguts a una secció del Hoy por Hoy. Avui, en esta secció d'entrevistes, tenim a Amadeo Vilaró, que és gerent i organitzador del Anama Experience Market, que se celebrarà del 31 de juliol al 2 d'agost a Rosell. Què tal estàs, Amadeo?
3: Hola, bon dia, Marta. Molt de gust.
2: Bueno, pues primer m'agradaria preguntar un poc sobre què tracta aquest festival, aquest Experience Market, i també com va néixer la idea de crear-lo a Rosell.
3: Molt bé. Pues bueno, ja és la cinquena edició d'Anama Experience Market. És un festival, d'aquests festivals que ara es porten bastant des de fa 5 anys, que és un festival que combina el medi natural, combina food trucks, activitats per xiquets, música en directe, el que diem un tardeo, però en moltes activitats. Arranca a les 6 de la tarda, fins a les 12 i mitja de la nit, en activitats per a tot el tipus de família. Sobretot és un estil d'oci molt familiar, que la veritat, pues, bueno, a l'aire lliure, i és el que ara, pues, bueno, ara fa 5 anys va sortir des de la pandèmia. Nosaltres ens dediquem a l'organització d'esdeveniments esportius. Al no poder treballar en aquesta cosa, pues, vam considerar que Rosell era un bon lloc, perquè nosaltres som de Rosell, per fer una miqueta de territori i de pertenència, i se mos va ocorrir, pues, això, fer un festival d'oci, que ja t'he dit, a partir de les 6 de la tarda, per tota la família, en tota classe d'activitats. Podran trobar, ja t'he dit, food trucks, activitats per trios i una mica música en directe, per estar les tardes del mes de 31 i 2 d'agost, pues, a Rosell, a tota la comarca, per entendre-vos.
2: I has mencionat que esta no és la primera edició, ja ho heu fet més vegades. Quines són les novetats que presenta la edició d'enguany?
3: Bueno, aquest any, sobretot, s'està reforçant molt, ja, com tu dius, és la quinta edició. El format quasi sempre és igual, perquè ja dic, intentem combinar activitats per a tota la família, és turisme o un espai d'oci molt familiar, i a diferència de 3 anys, enguany està reforçant molt el que és el tema del màrquet. Tenim quasi 20 parades de tota classe de màrquets, de paradetes, de polseres, d'artesania, producte de tipus espígol. Vull dir, en aquest cas està molt vestits, roba, que es trobarà com si fos un mercadillo, que està molt potenciat, perquè cada vegada això sí que la veritat agrada més. I això unit a que està al medi natural, que és sobretot el punt que li dona la part diferenciadora. Això com a tal. Després, el que és la base sempre és la mateixa, perquè al final, ja t'he dit, tot són activitats per a xiquets. La música en directe, cada any intentem tindre grups nous i varietat de música. I el que és la part gastronòmica, que podria ser els food trucks, que també és una base de pues, bueno, hamburgueses, cartorrada, pizza, diferents tipus de food trucks, patates braves, dolç, fruita, perquè la gent, mentre estigui allí sentint i fent les activitats per xiquets, pugui, evidentment, pues, també fer una construcció.
2: I en quant al mercadillo que mencionaves, ¿quién es el pez que tienen los artesanos y los productores locales o de la comarca?
3: Bueno, estem oberts a tota classe de productes. Sí que és veritat que va lligat tot molt a artesania pròpia. Vull dir, el que dius tu, són productors propis, són fabricants i artesans del territori. I la veritat que té molt de pes en aquest sentit perquè bueno, ja és un complement a lo que és les activitats i bueno, totes unes es retroalimenten a les altres i crea un ambient i un espai molt bonic, que és bonic durant les 6 de la tarda quan encara és de dia perquè estàs al medi natural, estem al costat a Rossell, al costat a una finca que està emplaçada al costat del lo que és lo parc natural, ¿vale? I quan se fa de nit, pues, entra la màgia d'anama, que diem, que són tot el que és la part d'il·luminat, que és un il·luminat molt, molt sostenible, molt, molt integrat i que fa que el posto que estàs estigués super a gust.
2: Wow. I en quant a la música, que també és un dels pilars d'aquest esdeveniment, quin cartell heu preparat per a aquesta edició?
3: Sí, aquest any hem apostat per ja... tots els anys intentem canviar i que hi haguem noves propostes. Uh-huh. Aquest any comencem el divendres, important, el dia 31, en un grup que quan el vam contratar pues, començava i bueno, vam veure que podria tindre la seva força, i la veritat que sí, perquè ha sigut un dels grups, Siderland, que ha sigut el més escoltat durant el mes d'abril i maig a totes les plataformes, des de Flashback fins a les 40 principals i tal. Llavors, com a plat fort tenim a Siderland el divendres, ¿vale? A partir de les 9:30 de la nit. I després, pues, bueno, dissabte també tenim el que és a mitjan tarda un grupet de cat, que es diu Cat Versiono, acompanyat per los chicos, que són ja músiques més populars, més de tribut, diguem-li.
2: Sí.
3: I diumenge tenim sobretot l'artista local, que és Guillem Mayo, que és el finalista de Duel de Veus, i que ens farà un concert acústic juntament amb ell de veu, que també serà un per a tindre en compte. I després ja per a finalitzar el diumenge en Aurins, que és un grup que fa referència més a músiques més tipus de U2 i Dire Strike i tal, més per a públic més gran. Vull dir que creiem que hi ha una diversitat de música per a tots els públics, acompanyat també, sobretot també, diumenge de tarda, moltes activitats per a la gent menuda, pallassos en directe, actuació de pallassos en directe, actuació de show cookings, farem també una demostració de galletes, de com se fan les galletes naturals, del terreno. Vull dir que la veritat és un cartell per a tota la família, com dic.
2: I en quant a l'impacte que té el festival en Rossell i el Baix Maestrat, quin és... Com afecta tota aquesta gent que acudirà al festival, al municipi?
3: Sí, bueno, el municipi primer bueno, és un tipus de festival que, com que diem, ja més d'un home diu, és una experiència, perquè és una cosa que no se sol fer per aquí, més enllà de la millor, pues les zones més cèntriques i tal, però la veritat que ha anat agradant a la gent del poble, pues, perquè el que parlem, la gent que ve, pues, hi ha gent inclús que ve a quedar-se a les cases rurals. L'any passat vam tindre referència de les 2-3 cases rurals que, aprofitant el festival, van vindre i les van tindre ocupades perquè van vindre a veure el festival. També tenim referències que tot el que és la part del turisme que visita més poblacions com Benicarló, Vinaròs, Penyíscola, pues el que parlem puja, pues perquè també els 20, 25 dies o 30 que pot estar aquí baix a la ciutat, pues també té temps de tot i ja li va bé aquesta classe de propostes turístiques. Sí. És una proposta que a partir de les 6 de la tarda, estaven tots a la nit, no xoque, sinó al contrari, complementa el turisme de playa, ¿vale? I a part de visitar pues, Peníscola Morella durant un o dos dies, pues, també té temps de pujar i tenim referències de que la gent puja. ¿Vale? I per als restauradors del poble, pues, també, pues, el que parlem, pues, sí, venen i també el poble se nota pues, perquè pues, venen, sopen a la millor al restaurant del poble, pugen clar. Allà dalt i ja fan lo tardeo a anar amb experiència. Aquest any volem arribar també a donar a conèixer un mes, pues, com que dic, en aquestes zones perquè la cosa vagi ganeixent. Estem parlant de que en tot el fin de setmana passin quasi 2.500-3.000 persones, que para Rossell i per al tipus de festival, ja posto que estem ubicats, doncs la veritat és un goig i és d'agrair, no?
2: I com s'ha preparat la logística per a que l'experiència siga còmoda per als assistents?
3: Bueno, nosaltres estem treballant quasi pràcticament pues, tot l'any ja, preparant el que és el cartel, preparant les activitats. Llavors, pues, bueno, en principi, esta setmana ja va sent també bastant ja intensa, perquè, pues, bueno, com t'he dit, estem al medi natural, volem apropar al visitant tot el que és les característiques d'estar en un lloc rural. Evidentment, pues, com sempre diem, i això les famílies mos ho porten o mos ho diuen, que la veritat vindre, que elles puguen assentar a una paca de palla, a un tot molt rural, m'entens? A un banc sí. de fusta, i que el xiquet lo tingues per allí, pues, baixant en una tirolina, que evidentment no hi ha perill, o anant en un carro a pedals, o saltant en jocs tradicionals, o saltant, pues, per exemple, un marge, sí. ¿Vale? Tirant pedres a baix del riu, perquè estem en una zona rural, pues, la veritat que mos transmitixen els pares que dius, ostres, quina llibertat de, i quina diferència d'estar en un parc de poble, un parc de ciutat, a estar aquí al mig del monte, que estan convivint hasta, pues, en los saltamontes, en les lagartijes, i això, pues, los crios s'embruten i els pares no tenen problema perquè ni hi ha cap cotxe, ni hi ha cap perill, i tot això, pues, los agrada, no? Apropar també una mica la part rural i la part de que bueno, donar valor també al que tenim i el coneixement per a la gent menuda. Això a nivell logístic, pues, bueno, te ho facilita també el costo que estàs, però també anem preparant cosetes, sí.
2: I ja per acabar, quin missatge li llançaríeu a algú que encara no coneix l'Anama Experience Market per a que s'anime a visitar-lo?
3: Pues bueno, que una mica un missatge, i seria un missatge d'aquí, vull transmetre un missatge global. Global per a totes les zones interiors en perill de despoblament, que són tota la zona interior, sobretot en aquest cas la nostra, la de el nord de la província de Castelló, sí. que tenim moltes coses bones, que estos recursos que tenim, com són la natura i els espais que podem tindre, si hi ha empreses, pues, com nosaltres, com qualsevol que vinga, potencials, ¿vale? Para que, per almenys este punt de despoblació, pues, tindre activitats perquè la gent no se'n vaiga i, al contrari, vinga i puga fer coses. Llavors, para que vinguin a Rossell, pues, bueno, trobaran coses diferents a lo que és el turisme de playa que avui tenim des del juny hasta el setembre, sí. Integrat en un poble que també se poden fer coses, com Rossell, com Canet, com Xer, com Sant Jordi, la Jana, Sant Rafel, vull dir, Morella, tots aquests pobles, el que tenim, ho hem de potenciar-ho i invitem a tota la gent que pugui vindre, perquè és un concepte d'oci diferent, però que no se'n va gens de les grans capitals, com pugui ser Benicàssim, que també fan una cosa pareguda, o la zona d'aquí de Catalunya, pues, que són altres festivals molt pareguts. I això ho fem a Rossell, ho fem a l'interior, ho fem a un poble de Castelló, en 900 habitants, i això li dona, la veritat, que molt de valor. I estem contents també de tothom que ve, d'això.
2: Bueno, pues moltes gràcies, Amadeo, i recordar a tot el món que acudisca a l'Anama Experience Market a Rossell del 31 de juliol al 2 d'agost.
3: Molt bé, gràcies Marta, molt agraït. Porto clavada una espina
1: que em crema per dins i que et vull explicar. Arriba a Rossell l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market. Un dia i tot va canviar. Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. Del 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 10:30 hores, comença l'experiència. I ara vull estar amb tu. Hi ha una activitat per als més menuts i no tan menuts. Tallers de jocs gegants, espectacles i molt de ritme fins a la matinada. Tindrem en directe a los chicos, a Guillem Mayo, a Orins i, com no, a Siderland. No t'ho pots perdre, anem als Penyes Market, a la fresca, amb bon ambient, cultura i diversió per a tots els gustos. T'esperem a Rossell del 31 de juliol al 2.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 29 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així, a la ràdio continuem parlant de l'incendi, i és que l'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua actiu 5 dies després del seu inici. Segons l'última reunió del SECOPI, el foc ja afecta 9.300 hectàrees i presenta un perímetre de 81 quilòmetres. En les tasques d'extinció treballen aquest dimecres 352 bombers amb el suport de 30 mitjans aeris i un dispositiu total de 1.200 efectius entre bombers, UME, guàrdies civils, sanitaris i tècnics. Es mantenen els confinaments i les evacuacions decretades, mentre s'han ampliat els recursos d'acollida per als desallotjats. La Diputació ha habilitat 75 places a Penyeta Roja. La Universitat Jaume I ha obert 50 habitacions de la seva residència d'estudiants i el balneari de la Vila Vella s'han posat 20 més a disposició. Les autoritats demanen prudència, calma i seguir únicament la informació dels canals oficials. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha assegurat que tots els recursos de la institució estan al servei de la ciutadania i ha remarcat que la protecció i la seguretat dels afectats és la màxima prioritat. Aquestes són les seues paraules.
1: Des de la Diputació de Castelló habilitem 75 llits climatitzats en el nostre centre de Penyeta Roja per a garantir la millor assistència als veïns que en aquests moments estan evacuats dels seus municipis i que fins ara s'allotjaven en hotels. Penyeta Roja els acollirà perquè s'han vist obligats a traslladar-se per les reserves que els hotels ja tenien d'abans. Des de la Diputació anem a continuar treballant per a protegir i cuidar a tots els veïns i veïnes. Són l'única cosa important en moments tan durs com els que estem vivint. Agrair la seva responsabilitat, col·laboració i serenitat davant de la catàstrofe, així com l'esforç de més de 1.200 persones que en aquests moments estan destinades a la disposició d'aquest incendi.
0: I continuem a la província, i és que el PSPV-PSOE ha demanat al PP valencià que abandone la seva negativa sistemàtica a qualsevol proposta del govern d'Espanya i acudisca a la reunió d'avui a Madrid sobre el nou model de finançament autonòmic amb la voluntat de defensar els interessos de la comunitat valenciana. El secretari general provincial, Samuel Falomir, recorda que el model de govern d'Espanya aportaria 3.669 milions d'euros extra cada any

0: I és, passem amb la Unió, i és que la Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària, ramadera i ambiental per a la Serra d'Espadà, amb l'objectiu que les conseqüències del gran incendi forestal no desemboquen en l'abandó definitiu d'explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles, una situació que agreujaria encara més la vulnerabilitat del territori enfront de futurs incendis. A l'espera que el Consell de Ministres declare a la zona de l'incendi com greument afectada, i és important que des de les instal·lacions autonòmiques es treballi per a recuperar i per a previndre. D'això ens parla el secretari general de la Unió, Carles Peris.
1: La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària i ramadera, perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uxó, i per tant no podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, pues, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes, que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior, en les zones rurals, i també fan un paper fonamental de tallafoc.
0: I passem a Vinaròs, i és que avui s'ha presentat el Dia de la Joventut, que tindrà lloc el 14 d'agost, així, a Vinaròs, i d'això ens parla la representant del Casal Jove del Poble, Mireia Guardino.
2: Ara passarem a presentar la programació del Dia de la Joventut, que és el 14 divendres del 2026, pel matí de les 10 a la 1, a l'Avinguda Blasco Ibáñez. Serà un matí de jocs d'aigua com un hinchable de 12 metres d'altura per 40 de llarg. Bueno, és com un tobogán, vale, que se diu Super Megallón. Després està a les 11 la Festa de l'Espuma, que és un espectacle que se diu Escorçaris de l'Escuma. Després, per la vesprada i per la nit, de les 7 i mitja a les 3 i mitja de la matinada, seran actuacions. Començarem per grups locals, com és Big Rock Experience i Esther Querol. Després venen dos grupets de versions pop, que serà La Tremenda i Les Coco. Entremig, per a quan fan el canvi d'actuació, tindrem a DJ Paul Noll, Jan Noia, i per acabar tindrem una celebració que serà de música hardcore clàssics, que serà DJ Max.
0: A més, continuant així a Vinaròs, el regidor de l'àrea de la regidoria de família, Juanfran Calvo, ens parla de com està actualment l'escoleta d'estiu i les activitats familiars del mes d'agost al municipi.
3: Del Vinaròs Concilia, bueno, el programa Vinaròs Concilia encara estan les inscripcions obertes. Lo que correspon a l'agost jove actiu, que és com l'estiu jove, penso que portem 20 places de les dos quinzenes, encara queden 10 més. L'escola de la Illa, que és, com se diu?
2: Escola
3: d'agost. L'escola d'agost ja ha sobrepassat el límit, les 100 places ja s'han esgotat, encara hi ha, o sigui, hi ha llista d'espera, i encara hi ha places per a la pequeludoteca.
4: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
5: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa.